0: La Biblioteca Histórica de la Universitat de València ha presentado el libro Obres o trobes en llaors de la Verge María, estudi i edició crítica, de Antoni Ferrando Francés. Es una publicación que recupera y contextualiza una de las joyas más valiosas del patrimonio bibliográfico valenciano. Estamos hablando del primer libro de carácter literario impreso en lengua románica de la península ibérica. Es una pieza sin duda excepcional de la imprenta valenciana y europea, de la que la Universidad de Valencia de hecho conserva el único ejemplar conocido. Para hablarnos de esta obra nos acompaña hoy Antoni Ferrando, que es el autor de el estudio y de la edición crítica. ¿Qué tal? Bienvenido, profesor.
1: Bona vesprada.
0: Catedrático y profesor emérito de la Universidad de Valencia, el profesor Ferrando es una de las personalidades sin duda pues más relevantes, ¿no?, de la filología catalana contemporánea. Se ha presentado esta obra recientemente, esta misma semana, en un acto en la Sala Duc de Calabria de la Biblioteca Histórica de aquí de Valencia, del Centre Cultural de la Nau, y yo supongo que se sentirá emocionado, ¿no?, de presentar una obra así.
1: Sí, me sento emocionat per una raó, i és que, en realitat, esta obra és el producte de 50 anys de treball, perquè justament fa dos dies que sí, va complir els 50 anys que vaig presentar l'obra com a tesi doctoral. Passa que la tesi doctoral abraçava molt més camp, perquè era el certamen poètic de l'època, i en canvi, ara el que hi ha és només el certamen de 1474, dedicat a les lloances a la Mare de Déu. I el que ha fet és que ha transformat aquelles 150 pàgines de la tesi doctoral de fa 50 anys sí, en més de 500.
0: 50 anys, sí. Eso, bueno, hay que asumirlo, ¿no? Sí, sí, y por sí, otra parte, sentirse emocionado también, entiendo.
1: Sí, sí, sí, perquè és la forma que jo vaig estrenar com a professor universitari i també escrivint així en valencià. Per tant, per a mi és emotiu.
0: Claro. Bueno, es una obra que marca sin duda un hito, ¿no? Un hito decisivo en lo que es la historia cultural europea. Simboliza la llegada de la imprenta, ¿no?, de tipos móviles a la corona de Aragón. Explíquenos esto.
1: Sí, efectivamente. València en aquell moment era la capital cultural i econòmica de la península ibèrica. I era una ciutat que tenia 70.000 habitants, però que era de la cinquena de tota Europa, ¿eh? I, per tant, era un centre d'atracció del comerç, de la indústria, entre els quals la indústria tipogràfica. I així van vindre una sèrie de tipògrafs, impressors alemanys, sobretot, i es van establir. I un d'aixòs és Lambert Palmart, que es va establir al portal de la Valldigna, d'ací València, i és el que va imprimir, justament, les obres de trobes en llaors de la Verge Maria, en tipus mòbils, evidentment no podia ser d'altra manera, i en caràcters romans, o sigui, que venien de Roma. Uh-huh. Per tant, la lletra no era gòtica, com era usual en aquell moment, sí, sinó en lletres romanes, o redones, com
0: redones,
1: diríem.
0: Sí, sí, sí. És una, era una revolució tecnològica per a l'època, no? Podem
1: sí,
0: dir.
1: És exactament com ho vi la IA, o en el seu moment determinat,
0: pues,
1: els,
0: ara,
1: els
0: sí,
1: mòbils, en el seu moment, sí, i tal. Sí. És una revolució, clar, perquè de fer còpies una a una, manuscrites, en 3, 4 o 5 mesos que tardaven per a copiar una obra, sobretot si era una obra il·lustrada i miniatura i tal, a fer una obra, diversos exemplars, 1.500, 800, en aquell moment això de 1.000 claro, era una barbaritat,
0: com
1: avui 100.000 o 200.000 exemplars. Clar, això és un canvi brutal, brutal.
0: Claro. Estamos hablando de este libro, de unos análisis de las composiciones poéticas, escritas en su mayoría en valenciano, ¿no?, que se presentaron, como explicaba, sí, para un certamen literario de 1474, que estaba dedicado a la Virgen María, ¿no?
1: Sí, es un certamen dedicado a la Mare de Déu, que el va convocar el virrey de València, que és Lluís Despuig, mestre de Montesa, i que va ser presidit, l'acte del certamen va ser presidit per ell, pel virrei, i pel bisbe auxiliar de València, Jaime Pérez de València, en representació del cardenal Rodríguez de Borja, que era el bisbe titular de València. Per tant, va ser un esdeveniment, un event social important. Pensem que en aquell moment la literatura no se concebia com ara, com un esplai purament individual, sinó que era, tenia un gran sentit col·lectiu. O sigui, les obres normalment es feien en col·laboració uns en altres. I aquesta obra, per exemple, les trobes, en realitat, són el resultat d'una festa literària, en la qual van participar més de 50 poetes. El llibre només recull una part, i per tant això va provocar una gran atracció, un atractiu social, perquè allí hi havia els familiars, els amics, els representants, els amics i els enemics.
0: També.
1: I, clar, evidentment, fins al punt que el secretari del, del jurat, que és Bernat Fenollar, crec que és ell que va poc decidir el resultat del premi, perquè se concedia un premi, que no el tindria cap poeta desconcursant, sinó que el tindria la Mare de Déu. D'aquesta forma, la justificació que va donar és que si la Mare de Déu havia inspirat a tots els poetes, qui mereixia el premi era la Mare de Déu. D'aquesta forma s'evitaven pot ser més d'una ganivetada, eh? Perquè en aquell moment, en aquell moment hi havia
0: ha... Todo muy familia, ¿no? Mucha unión. Pero también por detrás te podían...
1: Ganivetades, pero reales, ¿eh? Simbòliques.
0: Entendido.
1: I el que va fer el curador del volum, que és Bernat Fenollar, és posar al més balladís, al més conflictiu dels poetes, Jordi Centelles, que era d'una gran família, de la família nobiliària més important del regne en aquell moment, el va posar en primer lloc per a dissimular. Pero no se lo merecía.
0: Por si acaso pasaba algo. Pero... Claro, profesor, este libro evidencia ese gran dinamismo cultural y literario de la Valencia de ese siglo, ¿no? Que yo creo que a veces, muchas veces, los valencianos nos olvidamos de esto.
1: Sí, exactamente. Es que es el primer libro fet una lengua románica, que en el caso este es valencià o català, que se va a publicar así. Abans que en Castella, que en Portugal, que en França, eh? O sigui, el primer llibre romànic va ser en Itàlia l'any 71. El segon, justament, després d'Itàlia, el segon llibre romànic d'un altre país, va ser justament València, capital en aquell moment cultural de la Corona d'Aragó. Uh-huh. En aquell moment la Corona d'Aragó encara era una entitat separada de la Corona de Castella.
0: Uh-huh. Y haciendo toda esta investigación, claro, se aportan nuevos datos sobre autores, sobre los organizadores, sobre ese contexto histórico, ¿no?, que nos está haciendo aquí un pequeño resumen para los oyentes de A Vivir. Creo que hemos podido comprobar mucha historia, ¿no?, que a lo mejor no era tan evidente.
1: Sí, sí. De fet, quasi sempre fins ara s'havien publicat edicions, sobretot facsímils, o sigui, reproduccions facsímils o transcripcions purament paleogràfiques, o sigui, pràcticament fotocòpiques de l'obra. I clar, l'esforç que jo he fet és justament de publicar el text en una grafia modernitzada, no en canviant la llengua, sinó la grafia per facilitar l'accessibilitat o la comprensió a un públic en general. O sigui, està pensada no solament per a especialistes, sinó també per a un públic ampli. De fet, té més de 1.800 notes, en la que vaig fer fa 50 anys tenia només 150, i per tant, en aquestes notes no solament s'expliquen aspectes del tipus cultural, textual, filològic, sinó també es dona el glossari, o sigui, els equivalents actuals als paraules antigues, de manera que tot el món que té una idea del valencià pot llegir fàcilment i comprendre el text perquè té el glossari a peu de pàgina.
0: Claro, es una herramienta fundamental para los investigadores, para la gente que está estudiando en este momento la carrera de filología, para los amantes de la lengua, ¿no?, del valenciano, en este caso. Es un documento importantísimo. El único ejemplar, el original, es esta...
1: No es conserva cap altre exemplar. De fet,
0: solo uno, en la Universitat de València.
1: De València. I s'ha conservat gràcies al que el conservava el convent de Dominics. I quan es va fer les desamortitzacions l'any 1835, va passar a la Universitat de València. Amb la sort que va poder arribar des del convent a la universitat, perquè molts van desaparèixer en el camí. Uh-huh. I este s'ha salvat de milagre. Per tant, és una gran joia, i del qual no tenim massa documentació fins al segle XVII. Sembla que hi hagués pocs exemplars. En realitat, l'enquadernació era senzilla i no tenia miniatures, no tenia elements de valor, i per tant això pot ser entre això i que, en fi, el valencià havia decaigut des del punt de vista cultural, pues, això pot explicar que no hagin hagut, que no hi hagin rastres de la presència del llibre en les biblioteques valencianes fins al segle XVII.
0: Bueno, pues una pieza excepcional, sí, ¿no?, del patrimonio bibliográfico que se custodia ahí en la Biblioteca Histórica de la Universitat de València, que se puede ver si algún valenciano que está interesado en decir quiero verlo, ¿no? Quiero verlo, puedes entrar.
1: Sí, sí. Amb tota classe de precaucions, no podràs tocar-lo, el podràs mirar i tal, però sí pots obrir-lo i, per tant, gaudir de com es va imprimir el primer llibre en llengua romànica així a València. La cosa és que, com que era el primer llibre imprès i un dels primers llibres impresos així, hi ha moltes errades, no?
0: Sí, tipogràfiques, no?
1: Tipogràfiques, i per tant, el gran treball que jo he hagut de fer és intentar justament restablir, restaurar el text en la seva primitiva originalitat, dins del que, he pogut, evidentment,
0: claro,
1: i dins dels meus coneixements. Però això, per tant, dic jo que és una labor per a especialistes, en aquest sentit, però també per al públic en general, perquè intenta aproximar la llengua dels poetes al públic actual.
0: Claro que sí. Bueno, pues Antoni Ferrando, ha sido un placer contar con usted en A Vivir, Comunitat Valenciana, catedrático y profesor emérito de la Universitat de València. Enhorabuena, felicidades por esos 50 años.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Y sin duda creo que, bueno, pues un placer, ¿no?, para, sí, sí, a título personal, sí, sí, el poder presentar esta obra.
1: Sí, sí, para mí es emotivo, para mí es una cosa emotiva.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Radio Ontinyent, Cadena Ser. Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
3: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
4: ¿Oyes eso? Es el sonido de no pagar nada. Llega el efecto cero de Cable World. Si te vienes ahora, tienes 4 meses gratis. Así, por la cara, fibra móvil y la mejor tele a coste cero. Y si ya eres de la familia, trae a un amigo. Si se conecta, tú te llevas otros 4 meses de descuento, sin letras pequeñas. No esperes, pásate por tu oficina naranja más cercana y llama ya al 966-192-000. Cable World, conectamos con tu vida.
5: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
6: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
5: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
7: ¿Sigue disponible?
8: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche?
9: ¿El piso tiene cargas?
10: Así me ahorro la inmobiliaria.
11: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Sativa y Alcoy.
12: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
13: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
14: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
13: Habla con ASCAN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
14: ASCAN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
15: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
16: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
15: ¿Ah, sí?
16: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
15: Dime la web y me informo.
16: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
2: Radio Ontinyent. Cadena Ser. El poder de la conversación.